0: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Avui és divendres 5 de juny. Benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. No, noten un poc l'emoció de sentir els companys en aquest programa de ràdio. Bueno, la ràdio se sent emocionalment quasi tots els dies a diari. Nosaltres desitgem que vostès visquin la ràdio amb les ganes i l'interès de, com ens passa a nosaltres, aprendre. Hi ha molt a aprendre a la ràdio. I emocionar-nos també, sobretot si és en positiu. O sigui que arrenquem i comencem de seguida. Tenim, com sol passar, sempre molt a compartir, més perquè és divendres. I per què? Doncs perquè en els divendres hi ha una pila de coses que volem intentar no deixar cap cosa aturada, ni en el tintero. Bueno, doncs això ens dona per mirar d'apropar-nos a la informació meteorològica que ens avança Juan Carlos Peña. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Menorca anirà disminuint la nuvolositat fins que el cel poc ennuvolat en un dia en què les temperatures diurnes baixen, quedant-se les màximes als 25 graus a Ciutadella i 24 a Maó. Demà dissabte esperam una jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes se recuperaran i pujaran. Arribarem a màximes de 29 graus a Ciutadella, 27 a Maó. És una informació d'AM.
4: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mao. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mao.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
8: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
2: Com tots els divendres, la llista dels podcasts de la setmana. Sempre en tenim algun podcast que destaca. Què dic un? Algun no, alguns, en plural. Només al voltant del 18% dels podcasts publicats anualment correspon a formats documentals o narratius de no ficció, però concentren més del 40% dels premis professionals del sector. Atenció amb aquesta dada, que explica molt bé la paradoxa del gènere. El podcast documental no és el més consumit, però sí el més reconegut per la crítica i pels professionals de l'àudio. La raó està clara. És el format que més s'acosta al periodisme narratiu, al cinema documental i a la literatura oral. Cada episodi és una peça elaborada amb criteris de guió, so i investigació que són molt exigents. És un tipus de podcast que no busca només retenir l'oient, sinó explicar millor el món, i això el converteix en un format de llarg recorregut amb menys impacte immediat, però amb més valor cultural. En un ecosistema dominat per la rapidesa, el podcast documental representa just el contrari: pausa, context i profunditat. Doncs avui hem cercat el nostre top 5, els nostres 5 destacats en tema de podcast documental. Ho hem circumscrit en aquesta ocasió el que són els podcasts en espanyol, i tenim, per exemple, Radio Ambulante, un dels grans referents mundials del relat sonor. Són històries humanes d'Amèrica Llatina amb una narrativa realment impecable. Altre dels podcasts es diu Les Rares, periodisme sonor independent amb focus en drets humans, medi ambient i històries de resistència. També hem de destacar necessàriament Documentos RNE, un clàssic del relat documental radiofònic espanyol i amb arxiu històric i rigor periodístic. Delirios d'Espanya és d'altra. Són relats documentals amb un to narratiu sobre episodis singulars de la història recent del nostre país. Crímenes ibèricos, un podcast de no ficció centrat en casos reals de crònica negra amb un enfocament documental. També podríem dir seriós. I sempre tenim, ja sabeu, un podcast que destaquem. Avui tanquem amb un exemple de narrativa sonora molt propera i amb segell propi. Escoltarem un fragment del capítol Bu del podcast La Isla de los Oyentes, que podeu sentir a Ser Podcast, a Ràdio Menorca, també a qualsevol de les principals plataformes de podcast del país, com sempre deim, i que va ser escrit per Alfonso Morillas. Aquest episodi té una trajectòria molt especial. Va ser adaptat teatralment a la 25a edició del Teatre de Barra al setembre de 2024, i ara, posteriorment, ha estat produït en format podcast per Ràdio Menorca. En aquesta versió sonora, els intèrprets són n'Aleix i na Gràcia, que donen vida a una peça que juga amb el misteri, la suggestió i l'imaginari del relat breu. Tot comença quan aquesta parella entra a un bar que està buit, de plena nit. Ell no està molt convençut. Ella, sí.
9: En aquest bar no hi ha cap esperit, t'ho dic jo, Sara. Amb les hores que hi passo aquí, m'hagués creuat amb ell per pura probabilitat.
10: Probabilitat, Pol. T'agraden ses probabilitats? Quina probabilitat hi havia que ens rebel·léssim tots dos alhora, eh? Algú o alguna cosa volia que ens despertéssim. És una senyal.
9: Una senyal? No. Ens vam fotre 6 birres cadascun mentre miràvem Masterchef. Clar que és una senyal de que ens estem fent majors i les nostres bufetes ja no són el que eren. I a més, et recordo que tu ets doctora en neurociència. Si algú de la teva universitat sap que cerques fantasmes a les 3 de la matinada et llevaran el títol i no els hi retrauré, la veritat. Jo mateix els ajudaré a despenjar-lo de la paret.
10: Bueno, jo no tinc el títol penjat a la paret.
9: Bé, jo mateix el penjaré perquè el despengi.
10: No sabries ni per on agafar un martell.
9: Ei, que he vist totes les pel·lícules de Thor, eh? Fins i tot aquesta de Love of Thunder, que és dolentíssima.
10: Bueno, pues jo crec que és divertit. No sé, tu i jo cercant fantasmes és una aventura emocionant.
9: Menjar un kebab i que no em caigui malament ja és suficient emoció per mi. A més...
2: Fins aquí la nostra llista dels podcasts de la setmana, però com avui és divendres... Hem fet també un repassó de les principals qüestions d'agenda que podem desenvolupar a Menorca. Com sempre, destaquem algunes de les principals. Començarem repassant, per exemple, el que podem fer a l'Aior avui mateix i a la sessió del cicle de xerrades de medicina lo saludable a la sala d'activitats ciutadanes. És el darrer dia de l'exposició Muer al Centre Cultural del Convent de San Diego. Jo l'he vista molt colorista, està superbé. Del 5 al 7 de juny continua l'agenda cultural setmanal amb diverses activitats a la localitat, però votem a Ciutadella perquè trobarem avui concert del Barroc a Broadway amb l'IMAC i el Conservatori Professional de Música de Menorca al Teatre Municipal d'Esborn. I a la projecció del documental Eivissa, Treus del Pagès, del que xerrarem avui un poc més tard a la sala d'actes Joan de Vigo i Esquella. Hi ha una nit de Balearic House amb Franco de Molero, al Jazzba. Demà hi ha el darrer dia per visitar l'exposició de cartells de Sant Joan 2026 a la Can Saura. També hi ha nit de música amb techno i drama en bass al Jazzba. El diumenge, Marco Mesquita Trio presenta el seu àlbum Tàctil al Teatre d'Esborn. També el diumenge serà el darrer dia de l'exposició col·lectiva Quinosi de Primavera, a la sala d'actes Jeroni Marquès, al Cercle Artístic. I ara el que fem és votar a Mercadal. Avui tenim les 6ena jornades de performance amb les propostes Yo soy un cuerpo i l'excitación del paisaje, Òscar Bueno, a la Casa d'Artistes. Demà, audicions d'instruments dels alumnes de l'Escola de Música i Dansa al centre de Can Àngel. També dissabte, festa de fi de temporada del Club Esportiu Mercadal amb una paella popular a les 12 del migdia. Això serà el recinte firal. Destaquem per diumenge la representació del Teatre Musical Gris amb l'alumnat de l'Escola de Música i Dansa de la Sala Multifuncional. Serà a les 6 de la tarda. Diumenge és Mercadal, també festival de fi de curs de patinatge artístic al poliesportiu. I també recordem que hi ha l'exposició La bellesa de les aus, de Tòfol Comilà a Can Àngel. Anem a Fornells. Avui tenim capvespre de jocs de taula a Fornells. També el dissabte hi ha taller d'educació vial al poliesportiu. Hi ha cadascú una bicicleta i també un casc. I hi ha l'exposició de corelles ecovibrant de Petra Arrau, que és contramestre. Anem a Ferreries. Avui tenim actuació de los Xaveas. que és rumba i flamenca al Pla de l'Església, el Festival de Patinatge Colors al Pavelló Castell de Santa Àgueda, a les 8:30, la mateixa hora que l'actuació de los Xaveas. Demà dissabte, Mercat Agroalimentari i Artesà a la plaça d'Espanya, al llarg del dematí, hi ha un concert de l'Ateneu Musical de Ferreries amb Damaris Gelabert, una gran referència per als més menuts de casa. Serà a l'esplanada de l'Auditori a les 8 del vespre. Recordem altres activitats, ara més cap a la banda de llevant, arribem a Mou. Avui a les 7 de la tarda, el recital d'escriptura creativa del curs de l'Ateneu, a la seva sala d'actes, s'inaugura el Saló de Primavera i l'entrega o lliurament de premis de pintura de la Sala de Cultura de Sant Antoni a les 8. Hi ha el concert de Pedro Pastor i Los Locos Descalzos, es claustra a les 9. Demà, tribut a Joaquín Sabina, amb José Taboada, que vam entrevistar el nostre programa a l'Aquelarre. També aquest cap de setmana, el workshop de primavera de dansa i de pràctiques de moviment al Museu de Menorca. També destaquem el concert de Richard Bonatrio. El claustre serà a les 9 del vespre. L'audició final de curs de les escoles municipals de moda en el teatre principal serà a les 6 o a les 10 del matí i a la jornada de l'Illa del Rei. Hi ha activitat familiar del joc maonès a la Casa de Menorca a les 11. Budem a Sant Lluís. Fins demà hi ha audicions de l'Escola de Música amb la temàtica El mar o la mar com a inspiració musical a la sala Albert Camus. El diumenge, també a Sant Lluís, la carrera solidària que en van fer 500 de Sant Lluís corre per l'Ela, la celebració del final de temporada del club del Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís serà a les 12 del migdia el diumenge, i també al llarg del cap de setmana destaquem la mostra de dibuix i pintura de l'EMEA, el talent local surt al carrer a la sala Albert Camus. Bueno, no està gens malament, eh? Has vist tot el que podem fer avui, demà o demà passat a Menorca? Doncs ara una pausa i seguim.
4: Nuracom Fibra Óptica. Wimax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
11: Amante de la brasa, descubre esa parrilla de Slago en Calambós. Carnes premium con vistas al puerto. Angus, chuletón, T-bone y tomahawk. Además, arroces, tapas, cocina menorquina, vinos selectos y música en vivo. Y para los peques, zona infantil. Reserva en zaparrilladeslago.com.
12: De Cogalia crece, y de ese camino nace Origins, una nueva forma de entender el hogar desde Menorca. Muebles, iluminación y decoración con materiales honestos, criterio y vocación de permanencia. Un espacio para elegir mejor cada pieza de tu casa. Para hogares que no solo se diseñan, se habitan. De Cogalia Origins. Ya abierto en calle Sabaters 9, polígono de Ciutadella.
2: Quan la gent ve a Menorca a fer turisme, de vacances, té la idea de que Menorca és un indret molt ben preservat, és un dels punts forts que tenim com a destí, a part del sol i platja, i si ajuntem un poc les dues coses, pot ser més que entretingut, útil, solidari, de pura cooperació, el participar-hi d'actes com els que ara es proposen per aquests propers dies. Hi ha un Menorca Preservation, Set Hotel, se donen la mà, van a la platja de Punta Prima i fan una feinada recollint plàstics. Avui volem participar, almenys que sigui des de la ràdio també, i animar-los a tots vostès a fer-ho també. Mirem d'ara apropar-nos fins a Set Hotel, serraiem amb Caralp Marinyi. Caralp, bon dia.
13: Hola, molt bon dia, què tal?
2: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Què és el que heu preparat exactament?
13: Doncs mira, nosaltres, com cada any, ens sumem al Dia Mundial del Medi Ambient, que és avui, però nosaltres l'acció la duem a terme demà perquè creiem que el dissabte doncs, segurament hi haurà més gent que pugui participar, i ens sumem a la campanya internacional que fa l'Organització de les Nacions Unides, aquest any sota el lema Por el Clima Ya, amb una acció que duem a terme juntament amb dos de les entitats locals de referència pel que fa al medi ambient, que són l'Aliança Plàstic Free Menorca i Menorca Preservation. I el que farem és una recollida de plàstics a la platja de Punta Prima. Com sabeu, nosaltres recentment hem obert un hotel en aquesta urbanització i creiem que és important també doncs, donar a conèixer a la gent d'aquesta zona que també ens preocupem per l'entorn d'aquí de Punta Prima. Farem la recollida, després farem una anàlisi d'allò que trobem, perquè això no podem deixar de banda, que és una acció sobretot de sensibilització cap a la població, cap als turistes, animem a tothom a participar. Després d'aquesta anàlisi ens explicaran una mica doncs, el que hem trobat i què és allò que posa en perill les nostres platges. I després, per agrair una mica també a tothom que hagi participat i perquè ens agrada doncs, que siguin jornades també una mica festivo-lúdiques, per dir-ho així, tindrem portes obertes al Set Club, que és un espai d'aquí de l'hotel, amb instal·lacions infantils, splash pool, piscines, pistes esportives, perquè la gent pugui quedar a passar el dia i d'aquesta manera doncs, bueno, pugui acabar bé aquesta jornada.
2: Suposo que el fet de sumar-t'hi i participar és una cosa que també agrada a la gent quan se li proposa, no? Perquè no és una cosa probablement que facin sempre, però se senten útils i de cop i volta també estan dins un poc aquest entorn de solidaritat amb el medi ambient, entenguent molt més, no?, el missatge de que Menorca és una reserva de la biosfera, no?
13: Sí, nosaltres, la veritat, bueno, com vosaltres ja coneixeu, tenim un projecte de sostenibilitat molt potent. Vam ser uns dels pioners en l'hoteleria aquí a Menorca l'any 2008. Ja vam començar amb accions bastant importants en molts àmbits de lo que és el nostre negoci, però ens agrada dur a terme accions d'aquestes, no accions de sensibilització, perquè el que ajuden també és a fer partícip a la gent tant de Menorca com els turistes, no? I que coneguin doncs, una mica més quina és la realitat, quina és la problemàtica, de quina manera poden participar, no? O què genera tots aquests plàstics que a vegades s'obliden o es deixen o no es reciclen de manera correcta. Llavors, bueno, és una acció que reforça i que està dins d'aquest projecte nostre de sostenibilitat i en el qual doncs, jo crec que la gent sobretot que ja té aquesta mirada agraeix doncs, poder allotjar-se en establiments que també no, comparteixin aquests valors i sumar-se en accions com aquesta.
2: Doncs em sembla que és fabulosa la idea. Avui ho hem compartit amb la directora de màrqueting i comunicació de Set Hotels, Caret Mariner. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa, que sigui un èxit i que en puguem tornar a xerrar prest en el futur.
13: Moltes gràcies, us esperem a tots demà a les 10 del matí aquí al Set Punta Prima. Moltes gràcies.
14: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
15: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
16: Descubre Caipa, el rincón gastronómico del reconocido chef Omar Malpartida en el lago de Calambós. Disfruta de una explosión de sabores con productos traídos directamente de Perú y lo mejor del producto local. Relájate en nuestro pisco bar con los cócteles más exclusivos de la isla. Caipa, tradición peruana, alma menorquina, abierto mediodía y noche. Reserva ya en caipa.com.
17: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
18: Scoopy.
17: Hoy usamos muchas más.
18: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
17: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
19: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
2: Son las 12 y 40 minutos.
20: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 5 de juny amb Edu Zendan. Bon dia.
21: Bon dia, Lluís.
22: Hoy por hoy, Cadena SER.
2: L'Ajuntament de Ciutadella va aprovar aquest dijous el renovat pla d'acció de les festes de Sant Joan que incrementa l'aforament màxim permès als Jocs d'Esplà del 24 de juny dels voltants dels 26.000 fins als 29.838 assistents.
21: El document de 847 pàgines i que cada 3 anys s'actualitza l'operatiu de seguretat de les festes ha comptat amb la coordinació de la policia local que aquest any desplegarà 450 efectius de diferents cossos de seguretat. El pla, que introdueix pocs canvis respecte a l'última actualització, va obtenir el vot favorable de l'equip de govern, format pel PSOE, PSM, Més per Menorca i Ciutadania Endavant, i l'extensió del Partit Popular i la regidora no escrita Maite de Medrano. Precisament va ser la portaveu del PP, Juana Mari Pons, qui feia referència a aquest augment de l'aforament durant els Jocs d'Esplà.
0: S'han augmentat a Saforo amb 29.838 persones, perquè aquí han inclòs els hortals d'Esplà de Sant Joan. Això és un debat que des del 2014 crec que s'ha debatut en els plans d'autoprotecció, i sempre es havia dit que com que hi havia excessos tant de per la Moradeta que com, i de per altres indrets, no es quantificarien aquesta gent com a part de l'aforament d'Esplà. Veig que enguany la nova empresa ho ha posat, hi ha els informes favorables, no hi ha res que dir, però mos estranya, perquè fins a dia d'avui mai seria quantificat la gent que van a Tortals.
21: La regidora de Festes Esther Mascaró matisava que l'augment obeeix el recompte addicional de les persones que hi caben als horts privats, que disposen d'accés directe a les vies públiques i que eventualment es poden utilitzar com a punts d'evacuació.
1: Lo dels horts no és que s'inclogui la gent que hi ha en els horts. Els aforaments no se fan només, no se decideixen només en funció de la gent que hi cap, sinó de les vies d'evacuació en què se compta a un espai. Això no és que es compti la gent que hi ha en els horts, sinó se compten els horts que tenen via directa de sortida, per exemple, cap a la Moradeta, com a vies d'evacuació. És per això que se compten els horts com a part de la presa de decisions del nombre del total de persones que hi poden cabre en el pla, però no perquè se compti la gent que hi ha en els hortals, sinó perquè es compten els horts com a via d'evacuació si tenen sortida.
21: Paral·lelament, la policia impulsarà una campanya específica de conscienciació sobre el respecte al passadís que s'obre al pla durant els jocs, la importància de no fer ús del telèfon mòbil en situacions de potencial risc i el descontrol que ocasiona puntualment el joc de les carotes.
2: El Partit Popular ha registrat al Senat la petició de compareixença del president d'AENA, Maurici Lucena, perquè informi sobre la gestió dels aeroports de les Balears i de les inversions previstes a les seves infraestructures.
21: Entre les qüestions que els populars volen posar sobre la taula destaca la situació de l'aeroport de Menorca, on reclamen una planificació més ajustada a les necessitats reals de l'illa. El senador popular per Menorca, Cristóbal Marquès, defensa que qualsevol decisió que afecti el futur de l'illa s'ha de prendre escoltant el territori i tenint en compte tant les necessitats dels usuaris com les dels treballadors.
3: Estem a favor de les inversions, però han d'anar destinades a millorar la seguretat, la qualitat dels serveis i la operativitat dels aeroports, no augmentar la pressió sobre unes illes que ja tenen uns límits. AENA i el seu president, Maurici Lucena, ha d'escoltar més a Balears i menys en els despatxos de Madrid. Les decisions que afecten els futurs de les nostres illes s'han de consensuar amb el territori i respectar la realitat de cada una de les illes.
21: Marquès assenyala que Menorca necessita inversions útils i una millor planificació dels serveis aeroportuaris, especialment en un context de creixent demanda durant la temporada turística. En aquest sentit, ha posat com a exemple el projecte de la Torre de Control Virtual, que considera un fracàs després de que s'invertissin milions d'euros i anys de desenvolupament sense que acabés convertint-se en la solució prevista.
2: El ple ordinari de l'Ajuntament d'Oló ha aprovat una modificació de crèdit per destinar part del romanent de l'exercici 2025 a noves inversions i el reforç també de serveis públics.
21: La proposta ha sortit endavant amb el vot favorable de l'equip de govern i l'extensió de l'oposició. Aquesta operació és possible gràcies als 10,8 milions d'euros de romanent de tresoreria que disposa el consistori. El batle d'Oló, José Luis Benejam, explica que aquests doblers permetran finançar actuacions prioritàries i mantenir encara un bon romanent per si fos necessari noves actuacions. L'escoltam.
23: Tot i l'esforç inversor previst, després d'aquesta modificació pressupostària, l'Ajuntament continuarà disposant de més de 4 milions d'euros de recursos disponibles, mantenint així una capacitat de resposta suficient davant futures necessitats i garantint l'estabilitat financera de l'administració local a l'Ourenca amb una gestió responsable.
21: Entre les partides més destacades es destinaran 130.000 euros a renovar els vehicles de la policia local i protecció civil, incloent la compra d'una furgoneta de estats i un 4x4, també s'invertiran prop de 120.000 euros en pavimentació de vies públiques, 100.000 per reforçar el personal i 90.000 per la conservació de patrimoni i edificis municipals.
2: Avancem a Alaior i el PSOE del municipi han qualificat d'indignant que el PP hagi votat en contra del ple de l'Ajuntament a la moció presentada per l'oposició per a reclamar al govern balear un nou geriàtric i l'ampliació de l'actual de Serramal.
21: Els partits de l'oposició van elevar al ple una moció perquè aquestes actuacions incloguessin el pla d'infraestructures sociosanitàries 2026-2030 del govern, però els populars van votar en contra i la proposta no va prosperar. Ara PSOE i Avançam denuncien conjuntament l'actitud dels populars. Per a la portaveu d'Avançam i Sallés, la postura del PP és indignant.
24: És indignant que el Partit Popular de l'O digui no a la construcció d'un nou geriàtric i digui no a l'ampliació de l'actual. Una infraestructura tan demanada i tan necessària durant molts anys en el nostre municipi. I ara mateix, el que ens trobem és que el Partit Popular d'Aló acota cap davant dels directius del govern de les Illes Balears.
21: Pel portaveu del PSOE, Toni Mir, és lamentable que els alorencs en llocs clau del PP callin i defensin més els interessos de la formació que el dels veïns.
5: El trist paper que ha tingut que fer en aquest ple, no sé si ve marcat per Mallorca, si ve marcat des de les altures. I el pitjor és que tenim un president del Partit Popular de Menorca, el senyor Marquès, que és de l'O. Tenim la vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears, senyora Sobranya, que és de l'O i és ex-balgassa d'aquest ajuntament. Crec que tindrien que fer valer molt més el que és el Partit Popular de l'O i no votar en contra d'una necessitat urgent i bàsica.
2: Grups d'illencs organitzats per la diòcesi de Menorca assistiran els propers dies als actes de visita del papa Lleu XIV a Espanya.
21: La primera trobada entre menorquins i el cap de l'Església Catòlica serà aquest cap de setmana a Madrid. Allà es desplaçaran 14 joves acompanyats de dos capellans que prendran part de la vigília de la pregària de la plaça de Lima, la missa de la plaça Cibeles i la processió del Corpus Christi, entre altres activitats. El segon gran esdeveniment serà a Barcelona dimarts, dia 9 de juny, on 34 illencs participaran a la vigília de la pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys. El bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, destaca la importància que pot tenir la visita del papa Lleó XIV.
6: En visites anteriors, jo recordo la visita del papa Benet, les visites de Joan Pau II, van remoure profundament a la societat espanyola, sobretot a la joventut, que necessitava un alè d'esperança. I jo estic convençut que aquesta visita serà per a tots una forta renovació de l'esperança cristiana, de la vida cristiana, de les nostres arrels que hem rebut aquesta fe que dona sentit i que ens alegra.
7: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
8: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
10: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
25: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
26: ¿Pero y eso?
25: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
26: Ya ves cómo mola, tío.
25: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
27: El mejor mueble al mejor precio.
25: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
28: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
2: Hoy hablamos en torno a datos. Uf, sabéis cómo nos gustan los datos en nuestro programa. Dintra acaba de publicar el índice de transparencia de los ayuntamientos de las Baleares y la media global de la comunidad se queda en un discreto 30,15% de cumplimiento. Con este punto de partida, ¿estamos ante un aprobado raspado generalizado o es que las exigencias del índice son demasiado elevadas para la administración local? Bueno, vamos a preguntárselo hoy a nuestra invitada. Desde Dintra hablamos con Carmen Rivera. Buenos días.
29: Buenos días. Respecto a lo que ha comentado, la media del 30% indica sobre todo que queda todavía mucho recorrido para que esa información municipal esté publicada de forma completa y actualizada. Es cierto que Dintra es exigente, pero es porque refleja buenas prácticas de otras administraciones y demandas ciudadanas. Sobre todo mide cuestiones que al final cualquier ciudadano le interesa conocer. Contratos, presupuestos, subvenciones, urbanismo, sueldos. Dintra no valora solo la publicación de esta información, sino que lo importante realmente es lo accesible que es y la claridad en la que se publica. Lo que sucede en Baleares es que no tiene una ley autonómica específica, moderna y completa de transparencia, como sí tienen otras comunidades, como puede ser el caso de Madrid. Tiene una ley propia de transparencia bastante exigente y eso ha ayudado mucho en que esa cultura de cumplimiento se dé de forma mucho más sólida.
2: Bueno, me imagino que ya sabes que en la radio nos gusta hablar de cosas de verdad, de realidades. El informe deja claro que la transparencia no es únicamente algo bonito, sino que tiene que tener chicha, ¿no? Tiene que tener sentido. ¿Cuál es el tendón de Aquiles más repetido en nuestros portales municipales? No sé si crees que es un problema de falta de personal o de falta de voluntad política.
29: Realmente lo que sucede aquí es que lo importante es no confundir la publicación de esa información con transparencia real. Lo que sucede mucho es que muchos ayuntamientos creen que por el hecho simple de subir quizás pues el PDF con información de presupuesto, por ejemplo, están cumpliendo con transparencia, pero realmente si ese PDF no está actualizado, como puede ser a 2026, porque ese PDF se subió en 2022, es cierto que se publicó, pero ha pasado un periodo de tiempo bastante extenso y no está actualizado. Entonces, sobre todo, esa falta de acceso claro a los datos, como por ejemplo el tema de contrataciones, saber a quién adjudicó, por cuánto, con qué modificaciones. Cuestiones similares también. Puede suceder también que en los pequeños municipios, es cierto que puede haber dificultades técnicas, es evidente, pero hay ayuntamientos con recursos limitados que cumplen, diría que incluso mejor que ayuntamientos con un gran número de población alrededor, como puede ser el caso de Escastel. Es un municipio mucho más pequeño, que ronda los 8.000 habitantes, y tiene un índice de cumplimiento de transparencia de un 40,76%, o sea, que es bastante elevado si lo comparamos, por ejemplo, con otro ayuntamiento como puede ser el de la capital de Palma de Mallorca, que tiene un 58%. Sobre todo, lo importante y el factor decisivo es político y organizativo. La transparencia tiene que estar bien organizada y asumida como una prioridad del ayuntamiento.
2: Oye, y hablando de Menorca, el ayuntamiento de Mahón se ha colocado con una excelente tercera posición a nivel autonómico, con casi un 68%, es decir, 125 de los 184 posibles indicadores. ¿Qué está haciendo bien Mahón que no están logrando replicar otros municipios vecinos de la isla o del resto de Baleares?
29: Pues sobre todo lo que está haciendo Mahón es que está ofreciendo una estructura de información muy completa y más ordenada. Porque al final es lo que he comentado antes, no se trata solo de publicar documentos, sino de facilitar que el ciudadano encuentre esa información municipal. Porque realmente el ciudadano de a pie no está obligado a conocer nada de información respecto a contabilidad o información jurídica, pero la información tiene que estar claramente publicada para que él, sin tener esa obligación de esos conocimientos, pueda comprenderla. La cuestión es que el portal de transparencia tiene que ser una herramienta viva, algo que Mahón sí que está entendiendo y está cumpliendo.
2: ¿Y a qué crees que se debe que un territorio cohesionado como Menorca, o somos una isla, haya velocidades tan distintas, ¿no?, a la hora de rendir cuentas a la ciudadanía?
29: Se debe sobre todo que aunque sea una isla puede haber mucha proximidad social, al final cada ayuntamiento tiene su propia estructura y sus prioridades políticas. En transparencia, al final, influyen mucho tres factores: el liderazgo político, la organización interna y la capacidad técnica del ayuntamiento. Si el alcalde o la alcaldesa o incluso el equipo de gobierno no lo priorizan, el portal se queda parado. Si no hay una persona o una unidad responsable de coordinar esa información, cada departamento publica de una forma, al final, alternativa o incluso no la llega a publicar. Y si la web o finalmente no está pensada para la ciudadanía, pues al final esa información acaba perdida o obsoleta.
2: Y ya que estamos contentos, ¿no?, por la posición que tiene Mahón, nos preguntamos también cómo repercute, es decir, ¿en qué nota un vecino que su ayuntamiento está cumpliendo con el urbanismo, las obras públicas o la transparencia económica?
29: Al final se notan cosas concretas, porque al final un vecino lo nota cuando puede saber cómo se invierte y se gestiona el dinero que aporta. Lo nota cuando puede consultar el presupuesto municipal en el portal de transparencia del ayuntamiento y, sin ser experto en contabilidad pública, pues puede ver en qué se gasta el dinero, qué subvenciones se conceden, qué contratos se firman. Se nota también en urbanismo. Esa transparencia urbanística permite saber qué planes están en marcha, qué obras públicas afectan al municipio o incluso las decisiones que se toman sobre ese propio modelo de ciudad. Al final, la transparencia convierte al ciudadano en un ciudadano informado. Y eso, al final, lo que hace es mejorar la confianza del ciudadano.
2: Bueno, aunque no es de Menorca, sí queremos destacar el dato de Santa Eulalia del Río, en Ibiza, que lidera el ranking, rozando el 90%. Eso nos deja tranquilos, sabemos que es posible llegar al sobresaliente. Pero hay otra cosa que me interesa también. El informe señala que las áreas más sensibles y con mayor margen de mejora son la contratación pública, las subvenciones y la información económico-financiera. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué precisamente los cajones donde se gestiona el dinero público siguen siendo los más opacos o difíciles de fiscalizar en las islas?
29: Suele ser porque al ser áreas más complejas son muy sensibles. La contratación y las subvenciones son lugares donde se ve realmente cómo se toman las decisiones y a quién pueden beneficiar. Muchas veces no suele haber una voluntad directa de ocultarlo, pero sí que hay una costumbre.

0: Dimisión de Sánchez. En un vídeo difundido por el PP, Tellado dice que el presidente no destituye ni a Marlaska ni a la directora de la Guardia Civil porque Sánchez era y es el uno de todos ellos, el jefe de la banda, el cabecilla, asegura sin pruebas, de toda la corrupción socialista.
1: La pregunta es clara, es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente, ¿qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
0: Más asuntos. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60% en España en dos décadas. Según los datos que ha publicado Sanidad, la población de 14 a 24 años es la que más ha dejado de beber, en contraposición a lo que ingieren los mayores, que cada vez beben más. Mariola Lubrido.
2: Un estudio que pone de manifiesto que el patrón de consumo está cambiando. En el fin de semana se triplica. Y otro dato muy llamativo, los episodios de beber de forma intensiva se han duplicado en la última década. Y ya no son los jóvenes los de los atracones. Lo de beber mucho los fines de semana afecta a gente más mayor, a un amplio tramo de 25 a 64 años. Según el informe, hay diferencias de género y socioeconómicas. Diariamente beben más alcohol los hombres con niveles educativos bajos y en situaciones de desempleo. En el caso de las mujeres, son las que tienen estudios superiores, trabajadoras activas y de clase social alta. Por comunidades autónomas, La Rioja, Baleares y Extremadura son las que registran un mayor consumo de alcohol. La cerveza es la bebida que sigue siendo hegemónica, excepto en los mayores de 65 años, que mantienen el vino como opción predilecta.
0: Y esta mañana la FAO ha informado de que los precios de los alimentos a nivel global han bajado un 0,2% en mayo. Shira Valdés.
3: En su índice de precios mensual, la FAO constata de nuevo la resiliencia de los productos alimenticios básicos, pero sigue advirtiendo del impacto que el cierre del Estrecho de Hormuz podría tener en los cultivos en los próximos meses. De momento, en mayo, los precios bajaron ligeramente a nivel global, un 0,2%, gracias especialmente a que los aceites cayeron casi un 5%, cae ligeramente también el precio de las carnes, pero sube con fuerza el de los cereales, un 2,6%, y sobre todo el de los azúcares, que se dispara un 7,5%, entre otros motivos, dice el organismo, porque el principal exportador global, Brasil, está destinando parte de su cosecha a fabricar biocombustibles, concretamente bioetanol.
0: Deportes, Iria Vieira, buenas tardes.
4: Muy buenas, la selección española vuela ya hacia tierras americanas para comenzar la concentración definitiva antes del Mundial y disputar el segundo y último amistoso de preparación que será contra Perú el próximo martes. Además, la selección femenina se enfrenta hoy a las 9 a Inglaterra en Mallorca buscando obtener el billete directo para el Mundial de 2027. Para ello, necesita ganar hoy por más de un gol y en la carrera electoral a la presidencia del Real Madrid, a 48 horas de las elecciones, Enrique Riquelme sigue insistiendo en su compromiso de que el Real Madrid será siempre de los socios y que si no logra traer a Haaland y a Rodri, se compromete a asumir el pago de todas las cuotas de los socios. Por otro lado, en baloncesto tenemos los cuartos de final de los playoffs de la ACB. A las 7 se enfrentan Bilbao Basket y Valencia Basket en el segundo partido de la serie. Manda el Valencia 1-0, por lo que si gana hoy estará en semifinales. Y a las 9 de la noche se disputa el segundo partido de la serie entre Juventud y Baskonia. El Baskonia ganó el primer encuentro y también si gana hoy cerrará su pase a semifinales. Y una última cita, esta vez con el tenis en Roland Garros. Desde las 2:30 se disputa la primera semifinal que enfrenta al checo Mensik y a Zverev, el número 3 del mundo. Y la otra semifinal, un duelo italiano entre Arnaldi y Coboli, se jugará desde las 7 de la tarde.
5: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
6: La filosofía que lo peta en redes.
5: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
7: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
5: pensar.
7: Aquel entonces.
5: Escuchar otras voces.
8: Pero a ti te daría el papel, ¿eh?
7: Me lo darías, ¿no?
8: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
5: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Eres tú. A vivir, que son dos días. Con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
5: Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
9: escoltes d'Avui per Avui Menorca. Avui és divendres 5 de juny de 2026. Avui hem començat el nostre programa i hem estat xerrant anant a la platja. Sí, bueno, algun núvol ha sortit, però és per anar a punta prima. Ja veuràs que al transcurs del dia, com ja ens deien des de Meta, la cosa s'aclarirà. Però sobretot la importància demà, perquè des demà, quan hi ha una activitat interessant entre Menorca Preservation, entre l'Aliança Menorca Plastic Free i Set Hotels, com ens comentava Caral Mariner.
10: Cada any ens sumem al Dia Mundial del Medi Ambient, que és avui, però nosaltres l'acció la duem a terme demà perquè creiem que el dissabte doncs, segurament hi haurà més gent que pugui participar, i ens sumem a la campanya internacional que fa l'Organització de les Nacions Unides, aquest any sota el lema Por el Clima Ya, amb una acció que duem a terme juntament amb dos de les entitats locals de referència pel que fa al medi ambient.
9: Aquesta acció és mirar de fer net de plàstics la platja de Punta Prima. Tothom que vulgui pot participar. I la gent que participa, turistes inclosos, la veritat és que sempre se senten molt útils, s'ho passen molt bé, i no és únicament recollir plàstic, sinó que després es fa un estudi del plàstic que s'ha recollit, és a dir, és una cosa que està molt ben feta. I també m'he estat xerrant a la primera del programa amb Carmen Rivera. Ella forma part de Dintre, és una empresa que s'han encarregat de fer un estudi entorn a fins a quin punt són transparents, com empren allò de la transparència als ajuntaments de ses illes, per suposat també els de Menorca, i molt ben puntuat, el tercer millor de Balears destaca el de Mau.
11: Pues sobre todo lo que está haciendo Mau es que está ofreciendo una estructura de información muy completa y más ordenada. Porque al final es lo que he comentado antes, no se trata solo de publicar documentos, sino de facilitar que el ciudadano encuentre esa información municipal. Porque realmente el ciudadano de a pie no está obligado a conocer nada de información respecto a contabilidad o información jurídica, pero la información que estar claramente publicada para que él, sin tener esa obligación de esos conocimientos...
9: Hem xerrat de les bones dades de Mau, també dels ajuntaments que no tenen tan bones dades, del perquè és així o no. Bueno, una interessantíssima conversa que hem mantingut a la primera del programa, i ara anem al museu.
12: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
9: Anem al museu perquè hi ha una activitat prevista per dissabte, no demà, sinó dissabte 13 de juny, però ja sabeu que ens agrada dir-ho en temps, perquè encara que siguin activitats que siguin doncs, gratuïtes, són activitats que, bueno, té la forma en què té, i per aquest motiu sempre és important inscriure's. Bé, torno a l'activitat. És el taller de ceràmica prehistòrica. Si et fa ganes un poc viatjar en el temps i descobrir com es feien les primeres peces de ceràmica, aquesta és la teva oportunitat. És un taller pràctic aquest, allà on cada qual experimentarà de primera mà les tècniques de modelatge que s'empraven en la prehistòria de Menorca. A partir de l'observació directa d'objectes que estan exposats a les sales del museu, es farà la recreació de formes i de processos antics, posant en valor el saber fer de les comunitats prehistòriques. Aprendràs a treballar l'argila de manera manual, com ho feien ells, una activitat que es fa a càrrec de l'arqueòloga i ceramista Clara Vila Tent, i que és realment per públic adult, no és una qüestió tant de per fiets. Crec que, sincerament, si poses les mans i ho treballes, entendràs el tema de la nostra prehistòria molt millor. La veritat és que pinta d'allò més bé. El taller és a les 11 del matí, dura hora i mitja, i és dissabte 13 de juny, però la teva inscripció ja la pots fer per telèfon o telefonant al museu o a museudemenorca.com.
12: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca, vendemos y construimos hogares.
13: Al Villa Madrid aquest mes de juny farem història. Diumenge dia 21 fem una festassa amb preus populars, música en directe tot el dia i autèntica rumba catalana per tancar la jornada. I el dimarts 23 celebrem Sant Joan com toca, amb un menú especial acompanyat per la bossa nova de Mònica Sardà per 45 euros. Villa Madrid, a sa carretera de Suestrà, a Sant Lluís. Consulta carta horaris i reserves a nouvillamadrid.com. Vine a xalar, ens equip més polit de Silla.
14: Fincas Toyo Pons. Trámites de compraventa, contratos de alquiler, administración de comunidades de propietarios. Nos avala nuestra experiencia con la Asociación de Expertos Inmobiliarios y con el Colegio de Administradores de Fincas de Balears. Encuéntranos en fincastoyopons.com y en calle Borjamoll 43 de Mahó. Tu hogar te está esperando en Fincas Toyo Pons.
15: En Menorca, la belleza está en los pequeños detalles. En la luz, en los tonos suaves, en los materiales que conectan con la naturaleza. En Decogalia ya están llegando las novedades de primavera-verano. Mobiliario de exterior, textiles naturales como lino y algodón, iluminación que acompaña y piezas decorativas que aportan frescura y equilibrio. Una colección ligera y serena para tu hogar. Decogalia, calle Sabater 5, Polígono Industrial de Ciutadella. Todo un mundo para tu hogar.
16: Estiu, recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gà Febrer de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
17: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
9: Una mirada a apropar-nos a continuació a una idea i una proposta que ens sembla que ha de ser ben coneguda, la de la residència a Casa Gràcia. Per ratllar-ne, hem de posar-nos avui en contacte amb la portaveu de Hauser & Wirth a Menorca, Mar Rescalvo. Mar, bon dia.
18: Hola, bon dia, Lluís.
9: Per posar en context als nostres oients, com neix exactament aquest projecte de la residència a Casa Gràcia i quin paper hi juguen els artistes fundadors Rashid Johnson i Sri Hovespien, no sé si ho he dit bé.
18: Sí, sí, ho dius perfecte. Bueno, de fet, en Rashid Johnson i en Sheri Hovespien són els impulsors, no? És la seva residència. I han estat implicats en totes les decisions, és a dir, en totes les decisions del desenvolupament de l'espai i, per suposat, del programa. De fet, això és una idea que va sorgir arran dels temps que en Rashid va passar a Menorca durant la seva exposició individual l'any 2022 a Hauser & Wirth, aquí a Silla del Rei, i el seu desig d'establir un estudi tant per ell com per naixer-hi. I bueno, va pensar que també era una manera, no?, d'oferir aquest espai per acollir altres artistes i escriptors que poguessin contribuir a l'ecosistema cultural de Silla de Menorca.
9: He vist que s'ha definit com un refugi autodirigit, per tant, els residents no tenen obligació de produir cap peça ni de fer presentacions públiques. Per què s'ha triat aquest model centrat purament en el temps i en la reflexió?
18: De fet, en Rashid és un ferm defensor de crear espais de reflexió i per una pràctica artística sense interrupcions, no?, on es pugui experimentar, reflexionar i qüestionar damunt sa pràctica, no?, de cada artista en un entorn que sigui inspirador i lliure també, no? Per tant, no tenir aquesta pressió d'un resultat final sempre ajuda a poder fomentar, no?, tota aquesta part més reflexiva que tenen els artistes també.
9: Hauser & Wirth va obrir les seves portes a l'Illa del Rei el 2021. Ara, com es coordinarà l'equip local de la galeria per donar suport i acompanyament als artistes i escriptors residents?
18: Bueno, l'equip de Menorca és un equip que ens encanta formar part de diversos projectes, no? I nosaltres fem feina perquè l'art sigui accessible a tothom, és a dir, de fet, nosaltres fem feina en aquest centre d'art on apropam l'art contemporani i els artistes contemporanis de gran renom a tota la població, amb un enfocament basat en aquesta experiència directa, no?, i en la construcció de relacions duradores, tant amb els artistes com en la comunitat, com amb els visitants que mos acompanyen. Nosaltres som un equip que vivim i fem feina a Menorca i això és clau. per integrar, enriquir tota aquesta experiència dels artistes i escriptors convidats, així com també per garantir aquesta connexió entre les activitats que fem a la galeria, tant a escala local com, com global, i les oportunitats que puguin anar apareguent, no?
9: Bueno, me consta que feu bona feina. I ja que deies connectar, també esteu connectant noves sinergies, no? A la tardor d'aquest any, abans de la primera temporada oficial, acollireu el guanyador de la beca de l'Institut Menorquí d'Estudis, que compta també amb el patrocini d'Esbaluart. Quina importància té aquesta primera col·laboració institucional i local?
18: Bueno, per nosaltres és una col·laboració molt important. És a dir, m'agradaria dir que no és la primera col·laboració que fem, sinó que l'Institut Menorquí d'Estudis i Hauser & Wirth duim ja 2 anys oferint aquesta beca per creadors locals, i ara sí que aquest any ens fa especial il·lusió que et sumen Esbaluart i també en Rashid Johnson i Neixeri amb aquesta Casa Gràcia, no? Amb aquesta residència. Dic que des de Hauser & Wirth prioritzam aquestes col·laboracions locals i el suport a institucions i organitzacions que ja duen a terme una feina excepcional a l'illa de Menorca. I una mica el que ens plantejam cada any és com podem contribuir de manera significativa i amb un impacte durador. I pensam que aquesta beca que va iniciar l'Institut Menorquí d'Estudis i amb els que nosaltres donem suport des de fa 2 anys i que ara et sumen dos agents que nosaltres pensem que són molt importants i necessaris també, podem contribuir encara més.
9: L'edifici de Casa Gràcia data de 1860 i té un passat curiós, perquè va ser l'entrada d'un club nocturn. Com ha estat el procés de transformació liderat per Laplace i Maimó Ambrosa per convertir-ho en aquest espai?
18: Bueno, Luis Laplace és un arquitecte molt vinculat a Hauser & Wirth i també molt vinculat a l'illa de Menorca. De fet, com molta vosaltres ja sabeu, va ser l'arquitecte també que va reformar, diguéssim, els edificis on actualment s'ocupa el centre d'art. Per tant, nosaltres ja sabíem que estàvem en bones mans perquè ell i el seu equip duguessin a terme una restauració respectuosa de Casa Gràcia. L'espai d'estudi està inundat de llum natural i té vistes a un jardí excepcional, oferint un espai molt bo, no?, per aquesta reflexió, per aquesta idea de pensar, crear i fer feina.
9: El programa, si no, Charret, concedeix 5 places, 3 per artistes visuals, amb estades de fins a 3 mesos, 2 per escriptors, amb estades de fins a 6 mesos, i la convocatòria crec que està oberta a tanta gent de Balears com de la península o com d'arreu del món, no?
18: Sí, de fet és una convocatòria oberta a tothom, i totes aquestes decisions han estat preses directament tant per en Rashid com per Neixeri, a partir del seu propi ús de l'estudi, no? És a dir, són dos artistes que tenen estudi propi i que han fet residències i han basat aquestes decisions en la seva pròpia experiència. Pensam que està bé, no?, que al llarg dels temps vagin coincidint amb artistes, amb escriptors i residents d'un poc tot arreu del món.
9: El termini de presentació de sol·licituds per la primavera de l'any que ve acaba el 31 de juliol. On s'han de dirigir? Què han de fer?
18: Bueno, hi ha una pàgina web que, si poses Casa Gràcia residència, la trobareu tot d'una, on hi ha tot el procés que s'ha de seguir, però senzillament és fer una sol·licitud a través de sa pàgina web, i allà després un comitè que també ha estat seleccionat directament per en Rashid i Neixeri seran els que faran, diguéssim, la selecció dels artistes que ocuparan Casa Gràcia el primer any.
9: Doncs, Emma Rescalva, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i haver-ho compartit amb els nostres oients, i fins aviat.
18: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i fins prest.
19: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó en Menorca. El formatge de sempre.
20: Amb el segell Denominació d'Origen Protegida.
21: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
22: Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades, desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Batas de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis.
23: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
24: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
25: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
9: En el dia d'avui volem destacar que la nostra illa se n'encarrega de ser el punt de trobada de justícia alimentària. Des de diferents indrets del país, aquelles persones que hi formen part venen per fer les passes endavant, les passes de futur, i ens interessa. Els dies 6 i 7, concretament, debatrà, entre altres, el Pla Estratègic 2026-2030. Per reiar-ne avui hem convidat a Núria Llebrés. Núria, bon dia.
26: Hola, bon dia.
9: Uf, quin honor i quin estrès, no? També que Menorca sigui l'indret on es prepares, eh?
26: Sí, la veritat és que fa molta il·lusió, també. Es ve que du feina, però fa il·lusió que l'entitat hagi decidit venir a Menorca a fer aquesta assemblea. En realitat, som una cinquantena de persones entre voluntariats, socis i sòcies de l'entitat i treballadores també, que ens trobam aquí a Menorca aquest cap de setmana, concretament a Ciutadella, un poc per debatre sobre l'entitat, sobre el futur, com des de l'entitat, perquè un dels punts que tractarem és el pla estratègic, que ja fa gairebé més d'un any que hi estem fent feina en els diferents territoris i en processos participatius, però en aquesta assemblea ja s'aprova definitivament el text.
9: És cert que quan es planteja un poc el futur, ja probablement s'ha de tirar alt un poc amb bastantes expectatives, després serà el que serà, però ja entenc que hi ha que ser agosarats. I en quant a justícia alimentària, quin podrien ser aquestes línies? És a dir, cap a on tenim que enfocar?
26: Clar, els reptes que tenim damunt la taula són molt diversos, però per nosaltres el dret a una alimentació saludable és bàsic i fonamental i treballem perquè així sigui. I ho fem des de diferents línies estratègiques, com pugui ser a nivell de defensa del territori també, una part de l'entitat que també treballem a Sud-amèrica, Centroamèrica, Àfrica. També la part de cooperació és molt important en la nostra feina, no? I sobretot quan xerram de sobirania alimentària i en el cas de la nostra delegació, per exemple, que treballam en els centres educatius, sempre intentant donar aquesta globalitat, no?, que suposa la nostra alimentació. I, per tant, tot allò que té a veure amb com se produeix, com se transforma, com se distribueix i com ens arriben els productes en el consumidor final és molt important. Per tant, treballar donant suport a qui produeix i també a totes les baules de l'alimentació és fonamental.
9: La feina que desenvolupeu, sens dubte, en els menjadors escolars, entenc que és vital, però hi ha molt més. Bueno, tenim que recordar, no fa tant de temps, es rellevant d'acords entre Iberoamèrica, Sud-amèrica i Europa, amb el que són aquests acords que amb molta gent que hi fa feina en l'àmbit agrari i rural no li agradava massa, precisament per el fet que, tal vegada, anava un poc, no precisament en la línia del que estàvem comentant, no? de treballar-hi més aspectes de sobirania alimentària, per exemple.
26: Clar, des de justícia alimentària, sobretot donant suport en aquella producció més familiar, una producció centrada i en els territoris i d'alguna manera també que posa les persones que produeixen en el centre, no? Que sí que se tenen en compte els drets de qui produeix i també el dret a un territori i a uns recursos que estiguin ben gestionats, és a dir, per part de l'entitat també la defensa dels recursos, com pugui ser aigua o els territoris, accés a la terra, també és molt important, no? Per tant, el que comentaves d'aquests acords, clar, dificulta aquesta producció més familiar, més lligada en el territori, una producció respectuosa en l'entorn i també respectuosa en les persones.
9: Me fa un poc de por demanar, perquè d'un costat és com que fa una molta il·lusió i d'altre després és topar-nos amb la realitat, però Menorca podria ser pionera en algun sentit donant passes decidides entorn a aquestes qüestions? Ja sé que tal vegada Menorca s'ha escollit per l'Assemblea com podria haver estat qualsevol altra banda, però aquí a Menorca podem ser, o podríem ser, d'alguna manera, aquells que estiréssim un poc del carro en aquest sentit?
26: Sí que és cert que a Menorca hi ha moltes entitats que estan treballant en aquesta línia, per exemple, destacar ara l'Aliança per una Menorca Agroecològica, que com a justícia alimentària en formen part, que el que pretén és avançar cap aquí, no? En aquesta transició cap a una alimentació saludable i sostenible, donant suport a la producció i també a les altres baules, com deia, no? Fins arribant al consum. I sí que se pot treballar en polítiques alimentàries i polítiques agràries que donin suport i que fomentin aquesta producció més arrelada en el territori i que doni suport en els productors i productores.
9: Ara fa uns anys, i ho dic de memòria, un estudi destacava que probablement l'11% del que és pròpiament el consum de les famílies menorquines es produeix a Menorca, només l'11%. Tota la resta arriba de fora. És temps, tal vegada, de fer una reflexió aprofitada, tal vegada al marc de l'Assemblea també per fer un poc més de palanca una vegada més i intentar animar que aquestes xifres canviïn, recordant que el que sigui producció dins de l'àmbit agrari és economia que és aquí, perquè queda aquí a Menorca?
26: Sí, exacte. Com bé deia, se va fer aquest estudi, se ve que un 16% de lo que consumim, se produeix aquí a Menorca, això vol dir que un 84% ve de fora, és una xifra bastant important, i sí que és cert que hi ha camí per recórrer, no? En aquest sentit, també ha de canviar el model d'alimentació, segurament ara mateix, per exemple, estem consumint molta més carn de la que se recomana, o, bueno, una dieta més arrelada en el territori, no? Autosuficients no és objectiu perquè hi ha coses que no se poden produir aquí i això ho sabem, però sí que és cert que el percentatge aquest, la dependència aquesta de l'exterior, se pot reduir amb polítiques que afavoresquin una major producció i una millor distribució que pugui arribar s'aliment de la població.
9: Després de l'Assemblea, fareu també un poc l'explicació de les conclusions del que s'ha arribat, donareu a conèixer un poc aquesta fuga de ruta?
26: Sí, i tant. Nosaltres, des de Justícia Alimentària, ho donarem a conèixer, les diferents línies que seguim treballant, no? S'ha de dir que els projectes no s'aturen en sec, una planificació estratègica és per marcar un poc cap allà on volem anar, no? Per tant, aquí, per exemple, la delegació de les Illes Balears, estem treballant dins l'educació formal, amb escoletes, amb secundària, estem treballant també a nivell de polítiques alimentàries, com bé deies abans, amb els menjadors escolars, fent-hi molta feina, perquè creiem que la compra pública pot ser exemple, o hauria de ser exemple d'aquest canvi, no? D'aquesta transició. Per tant, seran aquestes línies i afegim-ne de noves, que seran les que sortiran.
9: Doncs avui ho hem comentat breument amb la Núria Llebrés, des de Justícia Alimentària, que sigui aquest 6 i 7 doncs una assemblea i jornades per recordar en positiu i que evidentment ens obrin unes expectatives de futur molt elevades. No sé si s'arribaran a complir totes, però sempre hi ha que tenir un poc aquest esperit, veritat, de poder...
26: Sí, clar que sí.
9: Núria, moltes gràcies.
26: No sé si malament aniríem.
9: Sí, no, no. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Una abraçada i fins aviat.
26: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
2: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
3: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
4: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Ciras Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
9: Veniu, veniu, que anem a la mar, perquè aquí volem saber quin és l'estat que tindrem per el dia d'avui. Aimet ens recorda que la costa nord de Menorca tindrem component nord-est 4 a 5, anirà passant a força 3 per la tarda i a variable 2 a 3 per la nit. Per tant, maró amb disminuint a marejol, amb mar de fons del nord d'un metre. La situació igual la tenim a la costa sud de Menorca i també al canal. I anem a Cala Blanca, avui cap a Ciutadella, tenim una temperatura, marca el termòmetre 25 graus i aquest mateix termòmetre dins l'aigua del mar 20 graus, n'hi ha 5 de diferència. L'índex de radiació solar està en 8.
7: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
8: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
9: Repassem a continuació els principals titulars de la premsa d'avui. Comencem per el diari Menorca. Maria Jesús Begur diu: veo posible alcanzar un acuerdo amistoso con los demandantes. Fa referència a la plaça del Born. La nubositat cubre de cotxes les ciutats i abarrota de turistes los cascos antiguos. O Sant Tomàs, sin hamacas ni velomares en pleno junio por falta de autorización de costas. Menorcaldia.com, el diari digital de Menorca. Detienen a un hombre por agredir sexualmente a un joven en la estación de autobuses de Mahó. Los caballeros menores de 14 años no podrán participar en la colcada de Sant Joan a partir de 2028. També destaca PACMA reclama que se impida batir pavos reales con armas de fuego en Ciutadella. Última hora, los hoteleros mallorquines celebran el expediente de Bruselas al registro de viajeros y exigen su derogación inmediata, diario El Mundo. Sánchez dice que no sabía nada de las cloacas que impulsó su lugarteniente Cerdán y mantiene la confianza en la directora de la Guardia Civil, y diario El País. Sánchez: nunca valé, conocí o permití nada de lo que hacía Leire Díez. Yo no he hecho lo que me hicieron a mí.
27: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
28: En Viesa lo tenemos claro.
0: Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno, cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
5: ¿Buscando el plan familiar perfecto en Menorca? Ven al SET Club Familiar Sports de Punta Prima. Disfruta de nuestras piscinas al aire libre, splash pool para los peques, pistas deportivas, zona de juegos. Compra ya tu pase de día con comida y bebida incluida por solo 20 euros los adultos y 15 euros los niños. Te esperamos en el SET Club del Hotel SET Punta Prima, con acceso directo desde la calle.
10: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón piel de sapo por solo 1,95 euros el kilo, un 34% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, mejillón de Menorca a 4,99 euros, un 28% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i el millor preu.
9: En poc més de 20 minuts arribarem a les dues i avui volem saludar el director del documental Eivissa, Tresor Pagès. Reiem amb Roger Cassanya. Roger, bon dia.
11: Hola, bon dia.
9: Sé que estàs a punt d'agafar un avió que per venir cap a Menorca, et desitgem bon vol, però abans que pugis, a veure si ens dona temps perquè ens expliquis un poc què és Eivissa, Tresor Pagès.
11: Ja he pujat, estic entrant a l'avió, però tenim temps.
12: Molt bé.
11: A veure, Eivissa, Tresor Pagès és una... és un experiment que consisteix en reunir totes les persones que pensem, o unes quantes persones que pensem que tenen coses a dir al voltant del camp pagès d'Eivissa, que inclou cantadors, polítics, mestres, activistes, etc., i generar un espai, crear les condicions perquè passin coses. Els reunim a Patxà, a Destino Patxà, amb una vetlada, els fem sopar, els fem cantar i els fem conversar. I a partir d'aquí afloren totes les preguntes, respostes, contradiccions al voltant del camp pagès que, de fet, com bé queda clar mirant el documental, està en perill d'extinció.
9: Està en perill d'extinció i hem d'intentar evitar-ho. Ara feu una difusió que serveixi també per sensibilització, però quines creus que haurien de ser les passes perquè això sigui una garantia? Una garantia vull dir que no ho perdem.
11: Mira, d'entrada, jo crec que tots plegats, quan dic tots em refereixo a tots, és a dir, no només als eivissencs, sinó del país sencer, ens ho hem de creure. I intentar evitar folkloritzar-ho, que és el que sí que està passant a Eivissa, és una qüestió política, eh? Es tendeix a folkloritzar tant el ball com el cant, i en canvi no s'entén com un fenomen cultural, sinó com un fenomen folklòric. I és una mica diferent. Perquè és una cosa popular de tota la vida que es podria convertir en una acció cultural, popular i cultural, i en canvi s'acaba reduint a actes institucionals, a espais en els quals es folkloritza i es converteix en un aparador, una mostra de cultura suposadament antiga, sense donar espai a que passi de manera espontània.
9: No et demanaré l'edat, però t'escolto per la teva veu que ets jove. És necessari que hi hagi renovació generacional que mantingui viu això? I, de fet, hi ha gent que empeny des d'aquest punt?
11: Sí, hi ha relleu generacional, més del que sembla. De fet, avui a Ciutadella vindrà en Helena Ribas, que és una de les cantadores joves d'Eivissa. És cert que per entendre'ns, és un relleu insuficient el que hi ha ara de gent jove, però n'hi ha, hi ha voluntat, hi ha ganes. El que passa que molta gent desconeix que pot gaudir fent això perquè no s'explica a les escoles o vagament o és poc habitual. És a dir, quan abans deia que ens ho hem de creure, tenia a veure amb això. És a dir, a que entenguem que és una cosa que si l'expliquem, si s'ensenya, si ho fem natural, pot interessar també a la gent jove. I aquest relleu és fonamental, perquè la gent s'està morint, la gent, els grans cantadors, per una qüestió natural i biològica, es moren, i el relleu que hi ha al darrere, de moment, és insuficient.
9: Vinga, encara una pregunta més abans de que surti l'avió. Vull demanar-te, a Menorca ens hem donat compte, crec, que en certa manera apostar per l'art, la cultura, la nostra, la pròpia, pot ser un bon estaló fins i tot per que la gent que ens visita ens identifiqui com a tal. Això creus que pot ajudar a fer sobreviure el que estàs intentant defensar, el fet de que sigui reconegut com un element també atractiu perquè la gent vulgui venir a Eivissa i que siguin ells mateixos els que donin sentit i ajudin a perseverar això en el temps?
11: Bé, això has tocat un punt clau perquè, de fet, ja no ho dic jo, sinó que en els temps que corren, tot allò que sigui vinculat a la genuïnitat, a l'autenticitat dels territoris, ara torna a tenir els últims anys i tothom comença a entendre què és el que té valor, el que distingeix una comunitat, una ciutat, un poble, un país, un territori, és allò que el fa únic. I si allò, per exemple, a Eivissa, una cosa que està una mica en perill, perquè s'ha cregut en el creixement infinit a partir del turisme i en l'homogeneïtzació fins i tot infinita d'aquesta mena de recursos econòmics, a la que ens adonem, comencem a adonar-nos que allò que ens feia especials és allò que realment ens fa atractius. Això es veu molt a Barcelona, per exemple, d'on vinc jo, estic a punt de sortir de Barcelona. Allò que feia atractiu a Barcelona són les botigues de barri, els llocs únics, els colmados, les farmàcies. Ara que els estem perdent, Barcelona deixa de ser atractiva. Llavors, el Can és un exemple perfecte d'això. El Can Pagès d'Eivissa o els cans que teniu també a Mallorca, a Menorca, que és amb guitarra, o a Mallorca, això és fonamental. És a dir, allò que us fa únics, allò que ens fa únics a tots, a cadascú, vaja, acaba sent allò que ens fa atractius, des d'un punt de vista cultural, fins i tot turístic, econòmic. El formatge de Maó, mentre sigui el formatge de Maó, serà únic. El moment en què el comencem a fer igual a tot arreu, que no quedarà mai igual, ja ho sé, però deixarà de ser especial, deixarà de ser atractiu. Ja suposo que m'estic explicant, no? És aquesta cosa de, sí, de tenir la consciència de que allò que ens fa una mica diferents és allò que ens defineix, és molt important.
9: Doncs Roger Cassany, director del documental Eivissa, Tresor Pagès, volem recordar als nostres oients que serà a Ciutadella a partir de les 6 de la tarda avui mateix i a la sala d'actes Joan de Vigo i Esqueia, allà on podrem veure-ho i compartir-ho. Gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
11: Gràcies, mira, just sortim ara, o sigui, ho hem tallat just.
12: Molt bé.
11: Salut.
12: Perfecte, gràcies.
11: Adéu.
9: Ara el que fem és, seguim viatjant, però en aquesta ocasió el que fem és anar cap, per exemple, a Sant Lluís. Veniu a fer un poc d'esport. Per què? Bueno, pues, perquè fer activitat física és sa i ens convé probablement a tots. Però, a més, perquè hi ha una iniciativa que suma allò de fer esport amb una bona causa. A Sant Lluís, aquest mateix diumenge i a partir de les 10 del dematí, Sant Lluís cor per l'ELA. ELA, ja sabeu, és una malaltia i el que nosaltres volem és sumar-nos solidàriament, córrer o si no correm massa, almenys caminar. Lo important aquí és participar. Vull mirar de compartir un poc més d'informació amb qui està l'organització, Maria Carretero. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
9: Bueno, moltes gràcies primer per atendre'ns. Escolta, com és que va sorgir aquesta idea de fer aquesta cursa aquest diumenge a Sant Lluís?
13: Bueno, doncs ja fa un parell de mesos que vam començar a organitzar aquesta cursa junt a l'associació de ELA Balears. Bueno, és una malaltia que és molt dura i creiem que li falta un poc de visibilitat aquí a la illa. I bueno, pues, no hi ha millor excusa que un diumenge de matí a córrer per aquest bé comú.
9: De fet, jo deia que no es tracta tant d'una qüestió competitiva, es tracta d'una qüestió social, solidària. Participar d'aquestes qüestions no ens costa realment tant i amb el fet d'estar-hi fem molt, no?
13: Totalment. El nostre objectiu sobretot és donar visibilitat, compartir moments amb la gent que estimam i més si podem recaudar alguna cosa, el que sigui, per aquesta associació que tant aporta a la gent tan malalta d'aquesta malaltia, com són bueno, els tics respiratoris, com són ajuda psicològica i bueno, el material que necessiten el dia a dia. Per tant, nosaltres el que volem, a part de de visibilitat i de compartir moments, pues és també ajudar de manera econòmica a que puguin seguir fent aquesta feina que fan, pues, tan, tan meravellosa.
9: Record que en aquella ocasió en la que ara fa ja algun temps es va aprovar una llei per la L, vaig tenir l'oportunitat de conversar amb una persona que conec, que té aquesta malaltia, i que ell era un poc crític, no? Deia que el fet que pensin en ells i que hi hagi ajuda està molt bé, però a l'hora de la veritat passa un poc com va passant el seu dia amb la llei de la dependència, no? Que la teoria és una cosa i a l'hora de la pràctica la veritat és que triga o en arribar les ajudes i arriba com arriba. Per tant, no hi ha res més efectiu que fer pinya, no? En aquest cas, al voltant de qüestions com la que ara s'organitza a Sant Lluís aquest diumenge, i ja sigui en la modalitat de running, que són 5 quilòmetres, o en la popular, que és un quilòmetre 900, doncs el sumari. Perquè tot el que sigui sumar és certament en favor de que ajudem a major qualitat de vida d'aquestes persones, oi?
13: Efectivament. Tal qual el que dius. Al final, pues, les ajudes que dona el govern, o bueno, el que diuen dir que donen, està molt bé, però sí que es ve que d'alguna certa manera pues, no acaba d'arribar quan toca i sobretot es té que empenyar molt perquè t'arribi alguna cosa. I d'aquesta manera nosaltres el que volem és això, que la gent es doni compte de lo que fem feina aquí perquè tothom pugui tenir el que necessita, sobretot aquesta gent malalta que tant ho necessita, sí.
9: Això ho hem de viure com una ocasió en positiu i per aquest motiu, a més de córrer, heu preparat sortejos, festa, tal vegada alguna sorpresa, no direm res, que la gent ha de venir. Jo deia que és a les 10. Convé estar a les 10 en punt o un poc abans per preparar-se i fer inscripcions?
13: Sí, per fer inscripcions l'ideal seria que acabessin els dissabtes vespre, però tot i així hi haurà una estoneta ja reservada per poder fer inscripcions allà mateix. És a les instal·lacions del Polideportiu de Sant Lluís, està a la part d'on hi ha les pistes de pàdel, i bueno, allà hi serem des de la primera hora del matí per preparar, com tu dius, a sorteig, a la festa de després, que farem una petita festa, i també qualque convidat, com és el club de jubilats, que vindran a portar unes pastes i un pot de menjar, i Vinci Origuer, que munta una barra per seguir recaudant un poquet, i la menorquina, que també aporta gelat per tot.
9: Doncs pinta molt bé. Les inscripcions a www.elitechip.net, o sigui que no té pèrdua. Maria Carretero, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que sigui tot un èxit.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
14: La primera recepta que farem al mes de juny fora Cartes, Villamadrid, serà un hummus d'esbergini a la brasa acompanyat amb uns xitaques i una vinagreta de nísperos. Agafaríem una esbergínia, la posaríem a foc viu fins que estigui ben toveta. Un cop la pelem, la passaríem a una liquadora amb un poc d'oli d'oliva verge, sal i pebre, i ja tindríem la base de l'hummus d'esbergínia. Tot seguit, a casa podem saltejar a la paella uns bolets, a nosaltres ens agraden els xitaques, i els fem a la brasa, i després farem una vinagreta a base de mostassa i nísperos de l'illa. La manera d'emplatar-ho seria ben simple, posaríem una cullera d'ota ben formosa de l'hummus d'esbergínia, li posaríem els xitaques per sobre i l'amaniríem amb un poc de sal gruixuda, i aquesta vinagreta que farem amb mostassa, oli, vinagre i tres nísperos, ja que estem en època de nísperos. Moltes gràcies.
15: Al Villamadrid aquest mes de juny farem història. Diumenge dia 21 fem una festassa amb preus populars, música en directe tot el dia i autèntica rumba catalana per tancar la jornada. I el dimarts 23 celebrem Sant Joan com toca, amb un menú especial acompanyat per la bossa nova de Mònica Sardà per 45 euros. Villamadrid, a la carretera de Suestrà, a Sant Lluís. Consulta carta horaris i reserves a nouvillamadrid.com. Vine a xalar, en l'equip més polit de Silla.
16: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
17: ¿Pero y eso?
16: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
17: Ya ves cómo mola, tío.
16: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
18: El mejor mueble, al mejor precio.
16: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
18: ¿Te apetece un fin de semana de desconexión total? Sin salir de la isla, el Hotel 5 Estrellas Barcelona en Vinyancolla te ofrece una experiencia exclusiva para residentes. Disfruta de un 10% de descuento en tu reserva y recibe un detalle de bienvenida, además de acceso al spa y camas balinesas incluidos. Reserva en el 971-57-1700. Barcelona, donde cuidarse también sabe delicioso.

0: hablando.
1: Us ho comentaven ja, hi ha un d'aquests esdeveniments que no passa tots els dies i que se prepara per un dia en concret. Ens anem concretament el dissabte 11 de juliol, al recinte firal d'Es Mercadal, doncs hi haurà el Sant Martí Fest 2026. És una trobada en la que hi haurà grups com Vinnie the Gauss Band, Pèl de Gai i Ocifer. No s'hi pot millor. La veritat és que és una combinació que entenc que tots ja haureu dit «Oh!». Doncs nosaltres també fem un poc aquest mateix gest, no? La de dir quina bona ocasió serà aquesta. Per no perdre detall, avui tenim el gust de xerrar amb algun dels integrants d'Ocifer. En Lletger està a l'altre costat del fil telefònic i el saludem. Lletger, bon dia.
2: Hola, com estàu? Bones tardes.
1: Bones tardes. Després de gairebé 30 anys sense tocar a Menorca, com us sentiu en tornar a pujar un escenari a l'illa per a aquest festival? Què significava per a vosaltres aquest concert a Es Mercadal?
2: És una qüestió purament emocional, és realment... Estàvem afectats positivament, molt emocionats, perquè nosaltres com a grup mallorquí, amb un humor superlocalista de Mallorca, quan vàrem actuar a Menorca, que van ser, si no recordo malament, dues vegades, van tenir una resposta, si no millor, al Manco com el millor lloc de Mallorca. És a dir, això de l'illa germana sona com una miqueta així convallà, no? Però he de dir que va ser un èxit rotund, és a dir, a nivell de públic, a nivell d'empatia, a nivell de resposta, va ser fantàstic, fantàstic. Ho recordam realment de manera molt especial, i és així. Van ser només dues vegades, si no va ser així, però van disfrutar una barbaritat.
1: En efecte, també ho vau comentar així en aquesta presentació que heu fet ara en aquests dies, no?, del tema del festival, aquests bons records. De fet, heu fet un poc de broma dient que Mallorca i Menorca són illes germanes, mentre que Eivissa, bueno, queda una mica més com a cosina llunyana, no? Com es reflecteix aquesta complicitat i aquest esperit balear en la vostra música actualment?
2: Molt complicat respondre a això de manera sèria. Anem a dir, nosaltres, les nostres cançons neixen, diríem, com una conseqüència de la que vàrem amar de petits, de joves, etcètera, etcètera. Jo vaig néixer a la ruralia de Mallorca i totes les nostres composicions sempre tenien, diríem, estàvem molt afectades per aquest condicionat. En veritat, val. Què passa? Nosaltres vàrem venir a Mallorca, vàrem tenir una resposta, si no clavada, molt semblant a la de Mallorca, vàrem anar a Eivissa i vàrem punxar. No vàrem tenir la mateixa resposta. Allà, diríem, la influència, possiblement, del turisme o del que fos, no vàrem tenir la mateixa resposta. Vull dir, aquestes coses passen, no? I realment, ho hem de dir així, i no se tracta de fer qüestions de bons i dolents o de pitjor a millor, senzillament, la connexió si fa ara en Menorca va ser perfecta, perfecta. I això dona que pensar, a mi em dona que pensar que probablement, en moltes altres qüestions culturals, hi hagi més aquesta afinitat. Jo, el que sí dic, que parlo de jo i del meu univers, no? Amics, família, etc etc. El que sí que tenim des de Mallorca, el que jo no noto, és que un tremendo respecte per Menorca, que pareix que és una illa més contramoda, és una illa... No som un usuari de Menorca, no puc presumir d'això, no vull dir mentides, però aquesta és la meva percepció. Aquest agermanament, des del punt de vista del carinyo que li tenim a Menorca des de Ocifer, que podria extrapolar a qüestions més profundes, polítiques, socials, però jo crec que sí que té, si se pot dir en un llenguatge una miqueta més vulgar, més de màrqueting, moral que té molt bona premsa a Mallorca. Penso així.
1: Es ve que, a més, heu tingut sempre el bon humor quan heu pujat a l'escenari, una manera de fer que us caracteritza molt, que el temps de que doncs, sou molt localistes, aquest estil tal vegada és un estil per la gent d'aquí, és producte local, totalment, i aquí pot funcionar la mar de bé. Tal vegada no és com per anar a fer un concert a l'estranger, no? O tal vegada sí, no ho sabem. El cas és que tenim ara l'ocasió i la sort que veniu a Mercadal. En aquest concert al que fem referència, compartiu cartell amb dues bandes, també de referència a Menorca. Com veieu l'escena musical menorquina actual i que suposa per vosaltres compartir escenari amb ells?
2: Senzillament una oportunitat. Senzillament una oportunitat. És a dir, jo he vist pel de gall a Mallorca i conèixer, té molt, molt, molt de...

0: tota sinceritat, com a més implicació, una miqueta més d'implicació amb lo seu, i més enllà d'això, que no vull fer política, sempre han tingut molt bon rotllo amb tota la gent de Menorca. Sempre, sempre, sempre han tingut molt bon rotllo. Però estan molt expectants. Jo he vist tocar a Mallorca, a Sopou, de Vallbores de Pet de Gall, l'estiu passat. Bueno, són bandes punteres i estic segur que disfrutarem molt de compartir cartell.
1: Els promotors han anunciat una iniciativa molt curiosa, un 2x1 en entrades per a aquells menorquins que ja havien comprat l'entrada pel concert de Palma d'uns dies abans. Què vos sembla aquesta mostra de fidelitat del públic que està disposada a viatjar per veure-us?
0: Bé, abans te parlava de la que suposava a nosaltres emocionalment totes aquestes tornades, d'aquesta tornada nostra només per un parell de concerts molt puntuals després de tant d'anys. Bé, jo crec que això és una demostració de respecte. Vull dir, és una demostració de respecte. Nosaltres l'any passat rebíem molt d'inputs des de Menorca. Sí, ostres, això ho haguéssim sabut que hi havia tan poc aforament, doncs ho haguéssim organitzat d'una altra manera i tal. Bé, hi ha gent molt fidel, que és una notícia fantàstica per nosaltres. I bé, en aquesta ocasió, que nosaltres només teníem plantejat fer els concerts en Fusteret perquè Inca l'any passat va quedar molt, molt curt i hi havia molta gent que s'havia quedat sense por a tal, i bueno, pues, els promotors del nostre concert pues, van decidir que pensaven que diríem estar una mica en deute. Van...
1: Doncs no hi haurà disco, sí que hi haurà el retrobament entre el públic Ocifer i també pel de Gai Vinigaus Band. Serà l'11 de juliol, no queda tant. Per tant, si voleu saber... Sí, comenceu a cercar un poc les entrades perquè s'esgotaran ràpid. Ja ho veig venir. El nostre agraïment en Enllat Germèndez, que l'acompanya el Lluís Arboledes, me sembla que està prenent ara una copa mentre tu xerres.
0: Sí, està veient.
1: Fa bé, fa bé. És perquè fa calor, eh? No és per no res. I perquè li ve de gust, m'imagino, també. Llàtzer, de veritat, una força, forta abraçada des d'aquí. Records i ens hi retrobem l'11 de juliol.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Que vaja bé, salut per tots. Pegant un bot, va dir el cerdo ha de bufar. Ha de bufar. Per si anava bellata.
2: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez se desvincula de las, literal, andanzas de Leire Díez. Sánchez niega que ordenara la trama que trató sin éxito de frenar las investigaciones que salpicaban a la familia del presidente.
4: Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
3: Pedro Sánchez desde Montenegro, donde ha contestado a las preguntas insistentes de la prensa sobre el sumario del caso Leire, el presidente del gobierno ha defendido la limpieza de su partido y también el trabajo de la directora de la Guardia Civil, que, recordemos, mantuvo tres encuentros con la llamada fontanera de Ferraz. Ampliamos ya. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sánchez se desmarca por completo y también al PSOE y a su gobierno íntegro y limpio, ha dicho, de las maniobras de Leire Díez. El presidente ha cerrado filas con los socialistas que aparecen en el sumario por sus contactos con la exmilitante, como la directora de la Guardia Civil o la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Ha asegurado que ya están estudiando qué acciones pueden emprender para defenderse de los que usan sus siglas en vano.
4: Que nosotros lo que estamos es ahora mismo trabajando con el equipo jurídico para saber exactamente qué acciones se van a emprender. En defensa de la honorabilidad, por supuesto, y de la limpieza del Partido Socialista. Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y, desde luego, la corruptela es de unos pocos, no van a enmarañar.
5: Ha apelado Sánchez también a los socios parlamentarios a continuar la legislatura y ha descartado adelantar las generales junto a las municipales y autonómicas.
3: Luego le preguntamos a Javier Bañuelos por qué Interior desmintió estos encuentros para terminar admitiéndolos anoche, aunque asegurando que en esos encuentros entre Mercedes González y Leire Díez no se habló de la trama. Marlaska no va a cesar a la directora de la Guardia Civil. De momento, se cree su versión.
6: Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, porque no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente.